0: el director de la Fundació Marillas.
1: La proposta d'ampliació de la Reserva Marina dels Freus, malauradament, ve acompanyada d'un increment de la pesca a totes les reserves d'Eivissa i Formentera. És un retrocés que posa en perill gran part dels beneficis que s'han aconseguit aquests anys. La societat d'Eivissa i Formentera ha de decidir si el que vol és tenir més peix a la mar amb tots els beneficis que això comporta per tants sectors o vol tenir-ne menys amb tota la pèrdua que representa.
0: I és que, entre altres mesures, se pretén eliminar el límit de captura diària per a la pesca recreativa d'espècies com el mero, el dentón o el gallo de San Pedro. Llegamos así a las 7:29. Deportes, Paco Muñoz, buenos días.
2: Buenos días. En primera división, derrota del Real Mallorca 3-1 en Getafe. El conjunto que dirige Martina de Michelis con 39 puntos está empatado con el Levante, que marca el descenso y que será el próximo rival el domingo en Valencia a las 7 de la tarde. Los isleños no podrán contar con Mascarí, que vio la quinta amarilla, y no cuentan con margen de error si quieren llegar con opciones de permanencia a la última jornada en Somos ante el Real Oviedo. Por otra parte, se presentó el Gran Premio Nacional de Trot, que se va a celebrar el próximo domingo en el hipódromo de Son Pardo.
0: Así llegamos a las 7:30 de la mañana. Sigan en compañía.